0: Por eso, lo relevante hoy es si la inteligencia artificial puede llegar a ser autónoma sin nosotros, si nos puede quitar la posibilidad de decidir hasta dónde queremos llegar con su uso. Porque el progreso, Juan Ramón, no siempre consiste en avanzar. A veces progresar significa saber cuándo parar para que no llegue antes de tiempo el fin del mundo. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Adiós. Es lo que se llama un paso atrás para tomar impulso. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Le dejo ahora con la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimarts 15 de setembre, són 3:15 del matí. El govern reuneix aquest matí el seu Consell Executiu amb la ressaca de les paraules que va pronunciar ahir el president Salvador Illa en una conferència de mig mandat a Barcelona. Un discurs on l'educació va ser un dels temes clau. Illa es va comprometre a un debat de país per abordar la crisi educativa i va apel·lar a partits, sindicats i famílies amb l'objectiu, diu, d'assolir el 6% del PIB en matèria educativa. Afirma que properament obrirà una ronda de contactes amb les forces parlamentàries. Abans, però, el Consell Executiu aprovarà la climatització de les escoles públiques d'aquí al 2031. Ens interessem per la previsió meteorològica amb l'EMET. Jordi Urios.
4: Bon dia. Avui a Catalunya, jornada de temps estable amb cel poc ennuvolat o predominantment clar, amb les temperatures màximes en descens a l'Empordà, en ascens lleuger a la meitat oest i sense canvis a la resta. Atenció, perquè s'assoliran valors significativament elevats per a l'època de l'any a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. A partir de demà començaran a baixar les temperatures. Ho faran també durant el dijous i podrà canviar la situació pel que fa al temps. Avui el vent serà fluix variable, amb predomini de la component sud a la segona meitat del dia, amb augments ocasionals d'intensitat al litoral sud. És una informació d'EMET.
3: I com se circula per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui. De moment, amb un accident a hores d'ara, de fa tot just uns instants, que no provoca, però, ni un quilòmetre de retenció. Les afectacions han estat en ambdós sentits de la marxa, on s'obliga a obrir un pas alternatiu a l'altura de Riudoms, de la T310. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara destaquem aquesta intensitat amb retencions principals en direcció a Barcelona, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues a la C58 ja des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat, on també hi ha retencions que arriben per la B20 a Santa Coloma de Gramenet i que tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit sud. Al vessant Llobregat, també d'entrada a Barcelona, tenim circulació intensa per la A2 i la B23, amb fins a 5,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol. També tenim retencions per les vies costaneres, des de Gavà i el Prat en sentit nord. Per últim, també tenim retencions al vessant Vallès, amb retencions de la AP7 en sentit sud, entre la Roca i Montornès i també Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a impulsar un debat sobre educació per assolir un consens de país que permeti, diu, arribar al 6% de la inversió pública en matèria educativa i apel·la tant als partits com a la comunitat. És un dels anuncis principals del cap de l'executiu català aquest dilluns al vespre en una conferència a Barcelona. Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia. Sí, dos anys i després de la seva primera conferència a les Drassanes, el president ha traçat les línies d'actuació del seu govern per rellançar la legislatura i fer front als principals reptes que Catalunya té per endavant. Ha assolit l'equador del seu mandat i enmig del pols amb els docents, Salvador Illa ha anunciat que convocarà les forces polítiques per abordar un debat de país. El president demanarà al Consell d'Educació, un òrgan integrat per la comunitat educativa, també als sindicats, que sigui l'instrument per articular aquest debat.
7: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assolir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
6: És la recepta que el president aplicarà per tractar d'encarrilar un conflicte que ha desgastat el seu mandat. Illa també ha promès climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics d'aquí al 2031. Es tracta d'un acord de govern que aprovarà avui mateix el Consell Executiu amb una inversió directa de 100 milions per fer-ho en un centenar de centres prioritaris fins al juny de 2028. Davant més de 800 assistents, el president també ha anunciat que el govern crearà el primer observatori català Dia i Mercat de Treball per analitzar, anticipar i governar dimensionar l'impacte de la intel·ligència artificial en el món laboral.
3: L'oposició, de la seva banda, carrega contra el discurs de mig mandat de Salvador Illa. Junts considera que el balanç és desastrós i que el discurs amaga el fracàs del seu govern. Mònica Sales és la vicepresidenta de Junts.
8: Aquesta és la realitat del seu dia a dia, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència. Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
3: De la seva banda, la portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach, retreu a Illa el triomfalisme i que no citi qüestions com Rodalies o la pobresa infantil. Tot plegat mentre el curs escolar ja està en marxa i amb qüestions pendents, com són la continuïtat de les colònies. Els sindicats denuncien vulneracions dels drets laborals, mentre que la síndica de Greuges alerta de l'impacte en els infants, Laura Hurtado.
9: En plena crisi educativa, els sindicats mantenen el rebuig a participar en les colònies, diuen, per la precarietat laboral amb què es desenvolupen. La síndica de Greuges, però, alerta que el boicot afecta els drets socioeducatius dels alumnes, especialment d'aquells més vulnerables. Laura Gené, de la CGT, i Aida Rodríguez, adjunta d'Infància, en declaracions a Ràdio 4.
10: Les monitores no tenen 12 hores de descans entre jornades, estan cobrant per sota de conveni, i després, no, la part de docents, en què tampoc se'ls està remunerant aquesta funció.
11: Són obligatòries, però això no vol dir que siguin activitat accessòria. De fet, formen part dels projectes educatius de centre, allà on es realitzen, més rellevant per als alumnes més vulnerables.
9: Totes dues coincideixen que les colònies s'haurien d'incloure en el currículum escolar, una demanda que també comparteixen les empreses del lleure, que lamenten que les reserves han caigut dràsticament en els darrers mesos.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres, a la comarca de la Selva. Segons confirmen fonts de la policia catalana a Ràdio 4, els fets es van produir aquest dissabte al migdia, mentre la víctima, d'entre 20 i 30 anys, feia esport prop de l'urbanització Aigua Viva Park. L'home la va abordar, la va amenaçar amb un objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitós. I ha estat condemnat a 6 anys d'internament i 2 més de llibertat vigilada el jove que va matar a ganivetades un altre noi de 18 anys a Tàrrega, a l'Urgell, l'estiu de l'any passat. L'acusat, que en el moment dels fets tenia 17 anys, però ja és major d'edat, ha reconegut els fets davant la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida. En els propers dies ingressarà en un centre de justícia juvenil. La família de la víctima creu que la condemna és insuficient. Sílvia Guerrero n'és la mare i reclama canvis en la llei del menor.
12: No és un consol per a res del món, que aquesta llei ha de canviar, no pot ser 6 anys. Per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, és molt injust.
3: I avui tanca la temporada de bany d'aquest estiu amb 43 persones ofegades. És la xifra més alta, almenys, des del 2014. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. 27 persones han mort ofegades a les platges, 11 en piscines i 5 més en aigües interiors, com rius, llacs o embassaments, quan a les piscines la majoria dels ofegaments es van produir en piscines particulars, comunitàries o d'hotels i només una era municipal. El mes de juliol va ser el més complicat, amb 20 ofegaments mortals, el doble que l'agost. La majoria de les víctimes són homes i també hi ha 7 menors d'edat. Més de la meitat de les víctimes són majors de 60 anys. La Xina és ja el quart soci comercial de Catalunya per davant dels Estats Units. La relació econòmica amb el gegant asiàtic s'ha intensificat els últims anys i s'ha analitzat a la primera cimera de cooperació empresarial Catalunya-Xina, Climent Sabater.
13: L'aliança de l'automobilística Xeria amb Ebro, els vols directes a Pequín, Xangai i Hong Kong o l'ampliació de la terminal de la xinesa Hutchinson al port de Barcelona exemplifiquen com han crescut les relacions comercials entre tots dos territoris. La Xina és el segon proveïdor de Catalunya, només darrere d'Alemanya. Però encara hi ha un fort desequilibri en la balança comercial. Si parlem de les exportacions catalanes, el gegant asiàtic cau al 12è lloc amb 2.000 milions en vendes, només un 2% del total. Una relació que s'ha multiplicat mentre la Xina s'apropa als Estats Units per convertir-se en la primera economia mundial, apunta l'economista Oriol Amat.
14: Si el crecimiento sigue como ahora y la primera potencia actual sigue así y China sigue así, es un tema de 3-4 años que China sea la primera potencia económica mundial.
13: Contràriament el que es pugui pensar, la inversió de la Xina a Catalunya és baixa i hi ha més empreses catalanes, 165, instal·lades al país asiàtic que xineses, un centenar a Catalunya.
3: I entitats ecologistes encapçalades per la plataforma Zero Port fan una crida a la mobilització massiva aquest diumenge en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Mireia Moreno, bon dia.
15: Bon dia, una marxa amb la que volen denunciar que els governs català i espanyol prioritzen el projecte d'ampliació del Prat que col·lisiona directament amb la crisi climàtica, de l'habitatge o del transport públic i, en canvi, afavoreix interessos privats i un model de turisme massiu. Per fer-ho, la manifestació arrencarà a les 12 del migdia al Passeig de Gràcia davant de punts simbòlics com la Casa Batlló o l'estació de Rodalies i finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant l'Ajuntament i la Generalitat. Comptarà també amb 10 columnes organitzades procedents de Barcelona i altres punts de l'àrea metropolitana, entre elles una tracturada que vindrà des del Baix Llobregat i tot plegat quan aquest cap de setmana farà 5 anys de la darrera gran mobilització ciutadana contra el projecte d'ampliació del Prat. Clàudia Custodio, integrant de Zero Port.
16: I tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: Més de 210 entitats i col·lectius s'han adherit a la convocatòria.
3: Obrim la crònica esportiva parlant de futbol. L'Espanyol visita aquest vespre el Rayo Vallecano, Àlex Carazo.
17: Bon dia. El Rayo Vallecano espanyol obre la jornada 6 a Primera Divisió, un duel que encara no es podrà disputar a l'estadi de Vallecas i es jugarà a l'estadi de Butarque de Leganés, on el conjunt madrileny ha disputat ja dues jornades aquesta temporada. L'Espanyol, com expressa Manolo González, no se centra en l'escenari.
18: També ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix. I si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de demà i que el nivell que tens que donar per poder guanyar allà.
17: El conjunt blanquiblau no recupera cap jugador, segueixen fora Quique, Puado i Gorosabel i a més tampoc ha entrat Jofre a la llista per unes molèsties al pubis, en un partit on el Rayo no ha cedit entrades per la grada visitant i només el Leganés està permetent comprar a la seva web, però només amb les entrades VIP disponibles.
3: I ja tenim data per al clàssic entre el Barça i el Madrid de la sisena jornada de la Lliga Femenina. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans jugaran els seus partits l'Espanyol i el Badalona Women. I en bàsquet, males notícies per al Lleida. El seu jugador més alt, el pivot Autumn Diagne, es perdrà la resta de la temporada després de patir un trencament del lligament al genoll esquerre. Haurà de passar per quiròfan. La identitat serà el fil vertebrador de la programació de la nova temporada del Teatre Acadèmia, que vol ser un espai de complicitat entre noves generacions. Demà inaugura Tendrament, de Pau Vinyals i Judit Colomer. Agnès Batlle.
19: I jo on quedo?
20: Estic fins als collons dels homes i la seva identitat!
3: Pau Vinyals i Judit Colomer traslladen el seu replantejament de rols de parella a l'escenari del Teatre Acadèmia. Vinguts de la Bequet amb gran èxit, Tendrament situa el seu espai de trobada més a prop del públic per obrir una temporada de l'Acadèmia que es fixa molt en la generació d'intèrprets dels 40. Diana Roig deixa els grans musicals per protagonitzar-ne un de proximitat de cara al Nadal, Crash. Amb el mateix fil el segueix l'amor d'una bona persona. A partir d'un conflicte t'adones que la teva parella té uns valors completament diferents als teus. Què fas? Els germans Ferran i Roser Vilajosana debuten a la direcció amb Petites ferides catastròfiques, una tragicomèdia sobre l'amistat d'un nen i una nena durant 30 anys. Fernando Solla és el director artístic del Teatre Acadèmia.
21: Ampliem amb les franges d'edat de la meva generació, dels 40, perquè crec que, per sort, hi ha molts intèrprets i moltes companyies que parlen de la seva visió del món des d'aquesta edat i no estan representades normalment als escenaris.
3: O basat en la novel·la de Roberto Saviano, gran coneixedor de la camorra napolitana, arriba Cor Pur, on tres nois apassionats del futbol d'un barri perifèric veuen com la camorra intenta reclutar-los per transformar-los en servidors seus, prometent-los una carrera futbolística i un futur per la seva família. Una teranyina difícil d'escapar per molt pur que tinguis el cor. I hem conegut que els actors Kevin Bacon i Keira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic al Festival de Cinema de Sitges 2026. La parella presentarà al certamen la comèdia de terror que dirigeixen i interpreten, Family Movie, on també hi actuen els seus fills. A la categoria de Premis Woman in Fam es guardonarà les actrius Mei Kokai i Adrienne Barbeau. Mònica García, de la Fundació del Festival de Sitges.
22: Mei Kokai és un absoluto icono i figura de culto de tot el que fue el cine japonès de los años 70. Y junto a ella, Adrienne Barbeau, que es una de esas musas que empezó de la mano de John Carpenter dentro del Fantástico.
3: I acabem el ritme d'Oasis.

La banda posa fi a mesos d'especulacions sobre el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any vinent, i això inclou dos concerts a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol del 2027 a l'Estadi Lluís Companys. Les entrades surten a la venda aquest dijous 17 de setembre.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda, bones notícies pels alumnes catalans. El govern ha aprovat avui posar fi a les aules que cremen. L'acord preveu climatitzar tots els centres educatius abans del 2031. L'anunci arriba després d'un any on s'han superat els 35 graus en molts centres educatius. Ari Aragoneses, de la plataforma Aules que cremen, en declaracions al matí de Ràdio 4.
2: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
1: De moment, pel curs 27-28, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per climatitzar 100 centres considerats prioritaris. La consellera portaveu, Sílvia Paneque.
3: El desplegament s'articularà a través d'infraestructures de Catalunya i, com dic, aquest programa temporal, aquesta oficina tècnica, inicia tot aquest camí per arribar a l'objectiu 2030 de la climatització de totes les aules i de les 51 residències.
1: Sobre la taula també el gran pacte d'Estat d'Educació que proposa el president Salvador Illa. Repassem tot amb l'Anna Pujol. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda. L'oposició pica el crostó a Illa després del discurs d'ahir. Junts creu que li falta autocrítica i que no pot liderar el debat educatiu, mentre que els comuns demanen accelerar la inversió en educació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, a Ràdio 4, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
5: Si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar, a grans acords, amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs.
6: Deixe de dilatar la tramitació de la llei que va promoure Comissions Obreres precisament per arribar a aquesta inversió del 6% del PIB per educació.
1: Males notícies per a la nostra butxaca. Els preus s'enlairen 5 dècimes d'una sola tacada a l'agost.
4: I situen la inflació en el 4% a Catalunya, la més alta en 3 anys per l'encariment dels carburants. Amb l'actual evolució del preu del petroli, venen uns mesos complicats pel que fa als preus, alerta l'economista Josep Soler.
7: No se'ns estan acostant mesos massa fàcils, no? Sinó més aviat uns mesos amb un elevat nivell de risc.
1: Després de més de 2 anys esperant l'eutanàsia, Francesc Auqué ha intentat suïcidar-se.
4: L'home de 56 anys i havent patit diversos ictus continua esperant que la justícia reactivi la seva mort assistida després que el seu pare presentés un recurs contra l'autorització signada per la Comissió de Garanties de la Generalitat el 2024. Malgrat la seva família ha desistit aquest estiu, els tribunals encara no han reactivat el seu procés. Segons fonts policials, en una nota, Auqué responsabilitza la justícia de la seva situació.
1: La nova ordenança municipal de Lleida preveu sancions entre 400 i 700 euros per portar la cara tapada. Això inclou els burques i els niqabs.
4: També per anar nu pel carrer. A més, es preveu multar amb fins a 1.500 euros les persones que demandin serveis de prostitució al carrer. La nova ordenança es debatrà la setmana que ve al ple. El govern del PSC necessita els vots de Junts perquè surti endavant. De moment, els juntaires no estan tancant a aprovar-lo.
1: Tanca la temporada de bany d'aquest estiu, en la qual s'han disparat les morts per ofegament.
4: 43 persones han mort ofegades aquest estiu, la xifra més alta, almenys en 12 anys. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. 27 persones han mort ofegades a les platges, 11 en piscines i 5 més en aigües interiors, com rius, llacs o embassaments. La majoria de les víctimes són homes i també hi ha 7 menors d'edat. Més de la meitat són majors de 60 anys.
1: I de la cultura, avui comencen les festes de Santa Tecla de Tarragona.
4: Durant 10 dies, la ciutat celebra les seves festes més especials que enguany reconeixen el col·lectiu gitano, que ha mantingut viva la tradició dels gegants moros i dels negritos. A les 7 d'aquesta tarda, la crida a la plaça de la Font en marcarà l'inici oficial.
1: Tot això i més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
8: Doncs en aquests moments comencem situant els accessos del Vallès. Destaquem a l'autopista P7 de Mollet del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, un vehicle avariat que talla un carril de la calçada, com dèiem, en sentit nord i provoca gairebé 2 quilòmetres de retencions, també de la zona del Vallès. A la C58, unes obres a l'altura de Terrassa, en sentit sud, en sentit Barcelona, tallant un carril i provoquen 2 quilòmetres de retencions. També circulació molt lenta, un altre tram de l'autopista AP7, a la zona entre Badia i Barberà del Vallès, en sentit nord, i també aturades en el mateix tram del lateral, a la B30, complicacions també entre Cerdanyola i Barberà, en sentit Girona. De moment, això és el més destacat.
1: I la previsió del temps, a EMET, Jordi Oriós.
9: Demà a Catalunya s'espera cel poc ennuvolat a la primera meitat del dia, però atenció a la tarda a la meitat oriental i al Pirineu, perquè s'esperen ruixats i tempestes que a Barcelona i Girona seran probablement forts i sense descartar-se que siguin molt forts i persistents i vinguin acompanyats de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Perill important al Pirineu de Girona i al Prepirineu de Barcelona, així com al litoral i al prelitoral, per acumulats de més de 100 litres per metre quadrat en 3 hores. Les precipitacions i les tempestes podrien arribar també a la nit al litoral nord de Tarragona.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: La Verema és una època carregada de simbolisme, activitat i festa. De fet, és un dels moments més especials de l'any al camp. Catalunya compta afortunadament amb una gran diversitat de zones vitivinícoles, cadascuna amb el seu caràcter propi, però la realitat és que viure de les vinyes no és gens fàcil. Ens ho explica la nostra companya de Lleida, Pepa Santgenés.
10: Verdú a l'Urgell és terra de vinyes. El Marc Boldú ha viscut lligat a les vinyes des de ben petit i volia continuar amb les de la seva família. Per poder tirar endavant va decidir posar en marxa fa 10 anys un celler. Ara produeix raïm i també vi.
11: Nosaltres, doncs, volíem mantindre unes certes vinyes, volíem mantindre unes certes varietats que s'havien perdut perquè, doncs per això, perquè a Verdú la gran majoria de la gent està ben al raïm i la manera que vam tindre de donar valor amb aquests projectes va ser fent el celler elaborant els nostres vins. Llavors vam poder mantindre vinyes velles que produeixen poc però molt bo o varietats que són molt autèntiques d'aquí.
10: Però viure de les vinyes no és fàcil. Es queixa, com la majoria de viticultors, dels preus baixos que els hi paguen i també de la inestabilitat del mercat.
11: La inestabilitat, perquè un any les bodegues compren i un altre any compren menys i llavors el viticultor, el principal problema que té és aquest, la inestabilitat. Fa 10 anys que hi ha els mateixos preus i els costos, lògicament, han pujat tots.
10: El sector té clar que hi ha d'haver una reconversió per garantir el seu futur a Catalunya i adaptar-lo també al canvi climàtic. Josep Belcebre és el responsable de la vinya de Jarc.
12: El sector de la vinya i el vi, la veritat, haurà de sofrir, haurà de tindre un canvi. Tots estem d'acord que hem de fer una reconversió des del món de la vinya. El món del vi ha canviat. Ha canviat els costums de beure, ha canviat els costums de comercialitzar. Abans de fer uns vins amb molta graduació, ara la gent està demanant uns vins més suaus. Hi ha molt problema de relleu generacional.
10: Aquesta campanya s'han collit a Catalunya 127 milions de quilos de raïm. És un 37% més del que es va veremar l'any passat. És una bona producció. I ara els viticultors confien i demanen que els preus també siguin raonables.
1: Joan Jané, director de l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Unió de Pagesos s'ha mobilitzat per reclamar mesures urgents per garantir el futur de la vinya catalana davant els baixos preus del raïm en la Verema d'aquest any. La situació de preus és tan crítica?
13: Bé, la veritat és que estem esperant a fer un estudi de com ha anat tot el sector, perquè realment sí que és veritat que s'han vist preus molt baixos, per sota del cost, diria jo, però també és veritat que hi ha molta gent que ha respectat els contractes i ha pagat el preu, diguéssim, de cost que l'INCAVI calcula cada any amb el seu estudi.
1: Segons Anoturista, en un recull de dades d'entre 127 cellers impulsat per vostès, per l'INCAVI, 6 de cada 10 cellers catalans que fan enoturisme venen més del 10% del vi directament als visitants. Aquesta podria ser una via de venda i, per tant, també d'expansió davant problemàtiques d'aquestes, com per exemple la dels preus?
13: S'ha d'arribar al consumidor i una manera ideal pels cellers és amb l'enoturisme. Això l'estem impulsant a tot el món. L'enoturisme és una forma de venda de vi que a través de visitar el celler, a través de que els cellers puguin explicar els seus vins, cada vegada té més interès pel consumidor i, per tant, nosaltres estem potenciant aquest sistema.
1: El preu acostuma a ser el de mercat, una mica més rebaixat per ser més atractiu?
13: Aquí hi ha diferents estratègies. Jo diria que una mica més rebaixat perquè ja que estan allà al celler, també la veritat és que el celler s'estalvia doncs, costos de comercialització i pot ajustar una mica el preu.
1: Quina mitjana de despesa fan els clients aproximadament quan fan enoturisme i decideixen comprar vi després de la visita?
13: Depèn molt dels cellers, dels diferents vins que tinguin i de la qualitat dels vins i tal, però no sé si calculaven uns 25 d'euros en amunt, és a dir, que realment pel celler és interessant, eh?
1: I quin tipus de vi es ven més directament al celler? No sé si els de gamma més normal, gamma més alta...
13: Sí, a més, com el celler pot explicar, llavors el consumidor també agafa més interès i pot comprar alguna ampolla doncs, de més qualitat, eh? que en un supermercat que no tens ningú que t'ho expliqui i, per tant, a vegades doncs, es compra més així a preu.
1: O sigui, que realment estàs comprant una experiència quan fas enoturisme.
13: Sí, sí, i a més jo sempre dic que el vi s'ha de provar i llavors no se sap si agrada o no agrada. O sigui, amb l'ampolla sol, amb l'etiqueta, és difícil de saber. Per tant, normalment hi ha tastos amb l'enoturisme i a partir dels tastos doncs, la gent acaba comprant vi de més qualitat. Sí, sí.
1: I quin perfil té l'enoturista a Catalunya? D'on ve l'edat mitjana?
13: Bueno, aquí també és bastant variable, eh? Perquè realment ja és el que us deia, dins d'Europa i inclús als Estats Units és una tendència que el turista vol experiències i una de les experiències que es busca és el turisme. I per tant, poder sí que cada vegada doncs, una edat mitjana que comences a consumir vi de més qualitat, però també hi ha molt de jove que busca aquestes experiències i per tant és una manera de coneixement, és una manera de cultura i de conèixer les formes de viure, és paisatge, és a dir, no sol s'ensenya el celler, moltes vegades doncs, hi ha rutes en bicicleta o passejades per la vinya, el senderisme, en fi...
1: És fer territori, no?
13: Sí, amb gastronomia, en fi, és... I per tant, doncs, és la mateixa mitjana que hi ha de turistes, vull dir... Hi ha de totes les edats, sí, sí.
1: La majoria dels cellers de Catalunya són visitables o encara hi ha gent que és reàcia a obrir aquesta porta de negoci?
13: No, més que reàcia és que, clar, s'han de tenir unes certes instal·lacions, és a dir, perquè és un lloc que és productiu i al mateix temps el volem fer visitable. I, per tant, nosaltres hem obert una línia d'inversió perquè els cellers adequin les seves instal·lacions a fer un espai de visites o bé unes rutes dins del celler que no interfereixin, diguéssim, amb el que és la producció. I això a poc a poc es va més i jo crec que cada vegada n'hi haurà més perquè és una excel·lent forma de comercialització.
1: Quants cellers hi ha a Catalunya i quants es poden visitar dels que n'hi ha?
13: Bàsicament parlem d'uns 700 cellers i actualment pues, igual podríem parlar que uns 200 es podrien visitar, més o menys, eh? Així que ho tinguin organitzat. I ja et dic, això va més, i hi ha les rutes del vi, totes les DEOs tenen la seva ruta, i mirant les webs de les DEOs, de les denominacions d'origen, es pot saber exactament aquestes rutes i els cellers.
1: Podem concloure, per tant, que l'enoturisme és un negoci en expansió a Catalunya.
13: Sí, sí, absolutament, i els cellers estan molt interessats. I ja et dic, des del Departament d'Agricultura hem habilitat una línia d'inversió perquè cada vegada n'hi hagi més.
1: Joan Jané, director de l'INCAVI, l'Institut Català de la Vinya i el Vi, bona tarda i gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública.
13: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Edició migdia.
1: Els joves integrants del col·lectiu Miserable han presentat avui en roda de premsa al Teatre Lliure de Gràcia la seva adaptació de l'opereta La vella Helena, el muntatge emblemàtic estrenat el 1979 amb el que celebren 50 anys del lliure. Han estat acampats des de fa una setmana en el hall del teatre i avui ho han celebrat amb un cercavila pel barri de Gràcia per captar públic, tal i com ho feien els fundadors del Teatre Lliure als anys 70, Montse Soto.
14: Una cercavila on han penjat cartells...
15: Vinga! Més nous plans i més
14: marceries! I han interpel·lat fins i tot els veïns dels balcons perquè vinguin al teatre.
16: La vella Helena! Veniu a veure'ns!
17: 22 de setembre.
16: La intenció és la d'abocar l'esperit cooperatiu, transgressor i passional de la companyia fundacional del Teatre Lliure, amb tot fent la Bella Helena, sota la direcció escènica de Miquel Mas Fiol.
17: Aquest esperit s'està perdent, aquesta idea de tots junts som millors en un món individualista com el que vivim avui en dia, i precisament el teatre per mi és com un d'aquests petits refugis on encara existeix aquest esperit grupal des que si no mos ajuntem tots, l'art no té cabuda.
16: I parlant d'esperits, Sergi Bolquer, Carme Milan, Gerard Franc, Lluís Oliver, Mel Salvatierra, Jordi Cornudella i Núria Vinyals, intèrprets del col·lectiu Miserable, han conviscut en aquest temps de dormir al lliure amb tot tipus d'experiències.
18: Justament ens han dit l'equip tècnic del teatre que la sala Miralls, l'esperit que està obrint portes, està llançant cantimplores i està fent de les seves, és l'Anita. A veure si ens dona el seu vistiplau, beneplàcit, quan fem l'obra.
16: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, al Lliure de Gràcia, coincidint amb el 50 aniversari del Teatre Lliure. Són 3:15, temps ja pels esports. Margalló, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
16: Esports.
19: El Camp Nou serà escenari de la final de la Champions de l'any 2029, segons ha confirmat avui el comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica. La Casa Blaugrana ha estat escollida per davant de l'estadi de Wembley a Londres, que també hi optava. Una bona notícia que arriba mentre l'equip blaugrana prepara el partit de demà contra el Racing i acaba de fer roda de premsa Flick, que de seguida podrem escoltar. Una sisena jornada de Lliga, aquesta, que es disputa entre setmana i que obre avui l'Espanyol a Leganés contra el Rayo, amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva després de la de dissabte al camp de l'Osasuna. Parlem de la Lliga i de la resta de la informació futbolística i poliesportiva. Comencem. I ho fem parlant d'aquesta notícia de darrera hora. S'esperava que avui ja sabria, després d'aquesta reunió del comitè executiu de la UEFA reunit a Salònica, si finalment el Camp Nou seria o no seu d'aquesta final de la Champions de l'any 2029. Doncs ha estat així, Wembley ha quedat descartat i serà la tercera final que al llarg de la història es disputi al Camp Nou de la màxima competició continental. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta, parlant d'aquesta notícia.
20: És una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
19: Doncs això és el que deia un Joan Laporta, que es mostrava molt orgullós i molt content, que significa doncs un avanç importantíssim pel Barça aquesta final de la Champions l'any 2029 al Camp Nou. Tot això passa, ja ho dèiem ara a l'inici, mentre l'equip prepara el partit de demà. Ja sabeu que hi ha lliga entre setmana i que comença avui mateix, la sisena jornada, i jugarà el Barça a casa enfront al Racing de Santander. A la prèvia d'aquest partit, fa uns minuts, hi ha hagut roda de premsa de Flick. Imaginem que ha parlat també de la notícia del Camp Nou i de la Champions. Josep Capel, bona tarda.
21: Què tal, Marc? Bona tarda. Sí, de seguida el sentirem. Abans deixa que comenti que, evidentment, ha estat la notícia més comentada aquest mateix matí, quasi bé a la mateixa alçada que el tema de la pilota d'or, Marc, que ja
19: I
21: saps
19: tant,
21: que portem
19: que ja
21: temps.
19: I jo
21: crec que
19: eh?
21: En, el sí. en el mes que queda encara, fins que s'otorgui, crec que això ens sentirem a parlar pràcticament en cada roda de premsa. Uh-huh. També n'ha parlat Hansi Flick, en seguida també el sentirem, però, com tu deies, és la notícia, evidentment, pel 2029, amb un Camp Nou que ja estarà absolutament finalitzat. La tercera, les altres dues de finals van ser el 89 en aquell 4-0 del Milan a l'Esteu de Bucarest, i el 99, just una dècada després, aquella remuntada del Manchester United 2-1 davant del Bayern de Múnich, tot sí. i que també hi ha hagut d'altres finals europees, de Recopa, com per exemple el 72, i tu recordaràs aquella del 82, el Barça 2, estàndard de l'Eix 1, o una Supercopa de Fires a l'any 71, això ja ens agafa, Marga, una miqueta més
19: lluny,
21: però també d'altres fites importants, la inauguració del Mundial 82, amb aquella Argentina-Bèlgica, o com no, evidentment, aquella final olímpica de l'any 90 entre Espanya i Polònia, amb aquella victòria per 3-2. Per tant, doncs, una molt bona notícia, aquesta final, i com no, el Barça, que es posiciona també, evidentment, per mirar de doncs, poder acollir el que seria la final del Mundial del 2030, que encara no té seu fixa. Com deia, evidentment, s'ha parlat aquí, i també n'ha parlat Hansi Flick, ha estat una de les primeres preguntes que s'hi l'ha fet. Primer, què significa per ell o pel club? Ja hem sentit a la porta, doncs, per ell també, el fet que el Barça pugui doncs, tenir aquesta final de la Champions del 2029, i també se li ha representat preguntat i de seguida ho sentirem tot junt, el fet de que si ell tindria il·lusió o es veu doncs, en aquesta final, no? En aquest 2029. Fixa't, ha fet una miqueta de broma i tot i assegura, evidentment, que sigui com a entrenador, com a aficionat, segurament hi serà. Segurament no,
19: tres
21: al 100%.
19: I
21: serà. Això és el que reflexionava Hansi Flick sobre aquesta notícia d'avui.
2: Aquest és el nostre somni, per suposat, i sí, ens ho ha comentat el Pol quan veníem cap aquí. És una bona notícia pel club, la final en aquest estadi, i quan estigui acabat llavors serà increïble, i jo hi seré, 100%, segur, com a afeccionat o com a entrenador. Això ja ho veurem, no se sap el que pot passar en el futbol, pot passar de tot. Però, per suposat, estic gaudint aquí, a Barcelona, entrenant al Barça, és un equip fantàstic, i bueno, ja veurem el que passarà.
3: You don't know what happens.
21: Doncs això, ja veurem què és el que passa, qui serà.
19: Queda temps, queda temps.
21: Correcte, anem a veure si com a entrenador o com a aficionat. L'altra notícia, com pots imaginar, el tema de la pilota d'or, se li ha preguntat i repreguntat 3-4 vegades a Hansi Flick, i fixa't, sobretot se li preguntava ja no pel tema dels mereixements, perquè ell ja ha comentat en altres rodes de premsa que evidentment que Lamin mereix la pilota d'or, sinó en el fet de que Lamin es posicionés
19: tan clarament,
21: com explicàvem ahir, tan clarament en l'entrevista a Jorge Valdano, posicionant-se com a mereixedor d'aquesta pilota d'or, i fixa't la reflexió de Hansi Flick, diu que segurament a ell li agradaria, ara el sentirem, que es fes d'una altra manera o que s'expressés d'una altra manera, però en tot cas ho entén i fins i tot ho justifica positivitzant el caràcter en aquest sentit de Lamin amb només 19 anys. Anem a sentir la reflexió que en feia Hansi Flick.
2: Per suposat no és fàcil respondre a això perquè jo només puc parlar de Lamin, no d'Mbappé. I per mi crec que ell és sincer, té molta confiança en si mateix, ho demostra en aquest inici de temporada, el bo que és excepcional i forma part d'això. Potser jo preferiria que no fos així, que no estigués dient el que diu, però ho fa així, té confiança, diu que vol guanyar la pilota d'or, i això és molt important per ell com a futbolista, aquest guardó, i és sincer, té aquesta sensació, i hem d'acceptar-la, i jo li donaré suport, per suposat.
21: Doncs això és el que reflexionava més tard, fins i tot. Se li ha preguntat si trobava, o si s'havia iniciat ja una mena de campanya des del club, i si li semblava bé, i diu, i per què no? Per què no es pot fer una campanya des del club perquè Lamin pugui guanyar una pilota d'or si és jugador d'ells, i evidentment té moltes opcions després de la bona temporada que va fer tant amb el Barça com amb la selecció guanyant el passat Mundial, i també en una altra d'elles ha dit que espera que tot això s'acabi en un mes i que deixem de parlar de la pilota d'or. Diu que això creu que no afectarà, que no afectarà a la plantilla, que ells estan centrats en el dia a dia. Ha parlat, per cert, molt bé del Racing de Santander i del seu tècnic, i diu que demà el partit no serà tan fàcil com alguns poden pensar. Per acabar, simplement comentar-te, Marc, i recordar, avui a les 5 de la tarda, acte de renovació de Hamza pel Barça, recordem, fins al 2030, fa uns dies ja es va anunciar, i avui a la botiga del club es farà aquest acte de renovació, un jugador que en principi entrarà demà a la convocatòria, tot i que ja saps, és més de futur, té 19 anyets i de moment està a tenir pocs minuts amb el primer equip.
19: Doncs l'escoltarem aquesta tarda. Gràcies, Josep, bona tarda.
21: Fins ara, bona tarda.
19: El Barça jugarà demà, però la sisena jornada de Lliga l'obre aquesta tarda a les 7. L'Espanyol, que visita el Rayo Vallecano, encara fora del seu estadi, a Butarque, en aquest cas, a Leganés. L'objectiu, arribar a l'aturada sumant de 3 en 3 després de la darrera victòria. Àlex Carazo, bona tarda.
22: Bona tarda. Aquest triomf 0-2 a Pamplona davant l'Osasuna va permetre a l'Espanyol retrobar-se amb la victòria, com comentes. Viatja a Madrid, 8è, amb dues victòries, un empat i dues derrotes en les 5 primeres jornades. Els blanquiblaus obren la jornada 6 a l'estadi de Butarque, a Leganés, tot i que el Rayo va rebre ahir l'aprovació per part de la Comunitat de Madrid perquè torni el futbol a l'estadi de Vallecas, però encara no per aquest partit d'aquesta tarda. Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
23: També ells estan acostumats a jugar allà ara mateix, ja van jugar l'any passat, i torno a dir el mateix, és un partit complicadíssim, es jugui o no es jugui. Si es jugués aquí, et diria el mateix, i si miro les dades del Rayo a nivell físic i el que fan a cada partit, et dones compte de la importància del partit de demà i que el nivell que han de donar per poder guanyar allà.
22: L'equip ha viatjat a Madrid sense Quique García, Puado, Gorosabel ni tampoc Jofre, segons va informar Manolo González, amb unes molèsties al pubis, on també va parlar sobre Brian Zaragoza, que encara no ha entrat a l'11 titular, i el tècnic va expressar la seva voluntat d'anar a poc amb el jugador. Un dels al·licients per l'enfrontament d'aquesta tarda, el duel golejador entre Roberto Fernández, que ha marcat 5 gols en aquest inici de Lliga, i el davanter del Rayo, Sergio Camello, que en porta 6. El partit, recordem, 7 de la tarda, sense aficionats a les graderies visitants, només s'hi podran anar els seguidors abonats del Rayo que treguin la seva entrada i qui hagi comprat les úniques entrades disponibles, les de la web del Leganés, que només va habilitar les zones VIP.
19: Doncs això serà a les 7 d'aquesta tarda. Gràcies, bona tarda.
22: Bona tarda.
19: Es disputen altres partits d'aquesta sisena jornada, a les 8 l'Alavés València i a 2:15 l'Elx-Reial Madrid. Ahir el Betis, que ha iniciat molt bé la temporada, es va imposar al camp del Villarreal per 1-2, malgrat que els de Castelló s'hi van avançar amb un gol del català Gerard Moreno. L'equip andalús, amb 4 victòries en 5 partits, empat al Real Madrid amb 12 punts, el segon lloc de la classificació a 3 del líder, el Barça. I en gran clau futbolística, és evident que cada cop hi ha més jugadors molt joves que trepitgen fort en el futbol professional. En aquest cas, el Girona ha debutat a segona divisió, un nou valor del futbol català que acaba de fer 17 anys, ha arribat sense fer soroll i té la confiança del seu entrenador. Es diu Júnior, Josep Guardiola.
4: Holmes Júnior Zamorano, conegut futbolísticament com a Júnior, va néixer a Reus i el passat 8 d'agost va complir 17 anys. Només 8 dies després va debutar en el futbol professional vestint la samarreta del Girona en el primer partit de Lliga, que els de Montilivi jugaven a casa davant del Leganés. Fins ara ha acumulat 5 titularitats i el passat dissabte fins i tot va marcar el seu primer gol. Una irrupció que ningú s'esperava i que el tècnic Quique Álvarez diu que és gràcies al treball que fa dia a dia.
5: És en la línia del que està fent des que va arribar a la pretemporada. Jo crec que és un nano que està molt concentrat, que vol aprendre, que té aquesta actitud i aquestes ganes de millorar cada dia i bueno, està demostrant que competitivament està per sobre de la seva edat, no? Madurativament, i bueno, per això juga, no? S'ho està guanyant.
4: Júnior va ser titular en la primera jornada de Lliga gràcies a que l'equip no acabava de tenir del tot tancada la plantilla. Ara, però, tot i tenir molta competència, la seva bona feina el manté en l'onze inicial d'un Quique Álvarez que hi creu cegament. És la trajectòria d'un vailet que abans d'arribar a aquest futbol professional havia passat pel els equips inferiors de l'Espanyol, el Real Madrid i el Nàstic.
19: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Nico Mirotic, ha fitxat pel València als 35 anys i per una temporada. L'ala pivot d'origen montenegrí, però internacional amb la selecció espanyola, amb la que va ser campió del món i medallista olímpic, s'ha presentat així.
6: Hola, València. Me han dicho que estáis buscando un 4. Así que aquí estoy.
19: Mirotic va jugar al Barça entre 2019 i 2023. I parlem ara dels equips catalans que estan preparant la nova temporada que comença aquest cap de setmana amb la Supercopa. El Manresa, allà s'ha desplaçat el nostre company Jorge Agüero, que està en protagonista.
7: Què tal, Marga? Molt bona tarda. Sí, ens hem apropat aquí a la capital del Bages. Abans de que comenci el campionat, ens hem endinsat en l'entrenament de bàsquet Manresa, de Quitxanàs Manresa, a partir d'aquesta temporada, i estic davant doncs d'un viejo roquero de la Lliga ACB, aquest porta ja molts pals donats. Què tal, Ferran Bassas? Molt bona tarda.
24: Molt bé, i tu? Encantat.
7: Bueno, ja tenim a tocar la Lliga, venim de fer pretemporada, venim de fer Lliga Catalana i sobretot un projecte, aquest bàsquet Manresa, amb 10 cares noves. No és una mica com, tot i que tu també has arribat fa no gaire, que vas arribar al desembre, però no sé com és una mica això d'haver d'encaixar tantes peces.
24: Bé, no és fàcil, no és fàcil perquè bueno, ja si ja és complicat quan cada pretemporada amb jugadors nous, doncs amb gairebé tot l'equip encara ho fa més difícil, no? Però bueno, tant els que ja hi érem com els 10 nous, estem amb molt bona actitud, crec que s'està treballant molt bé, crec que s'ha fet una plantilla molt compensada i molt llarga per poder competir les dues competicions, no? Tant Eurocup com ACB, i bueno, de moment doncs acabant de conèixer-nos i construint.
7: L'altre dia en Ràdio 4, al quart temps, vam parlar amb el Diego Campo, amb el coach, i ens deia l'objectiu principal és guanyar 12 partits i a partir d'aquí doncs viure tranquils.
24: Sí, és així. Nosaltres tenim l'objectiu de la salvació, de la permanència de la Lliga, i a partir d'aquí, com més aviat aconseguim aquestes 12 victòries, si som capaços, doncs millor, no? Al final hem de ser ambiciosos, però tenim també, doncs, tocant de peus a terra i sabent que la Lliga ACB és molt complicada, que cada equip hi ha cada any hi ha millors equips, la gent es reforça molt bé i bueno, nosaltres, tot i que crec que s'ha fet una bona feina, doncs hem de ser cautelosos i l'objectiu principal és això, la permanència.
7: S'ha de compaginar també tot amb una competició continental com és l'Eurocup.
24: Exacte, al final és la dificultat, no? és molt exigent, però a la vegada també té les seves coses bones, no? És que cada tres dies tens un partit, tens l'opció de seguir amb una bona línia si estàs guanyant, o de capgirar la situació en el cas de venir d'una derrota, no? Llavors, bueno, intentar aprofitar-ho també per rotar tots, no? Perquè tothom tingui els seus moments, la temporada és molt llarga, i bueno, crec que s'ha fet una plantilla i ja una mica pensada en això, no? En poder competir bé en les dues competicions.
7: Ferran Bassas, tota la sort del món per tu i pel teu equip aquesta temporada. Gràcies.
24: Molt bé, a vosaltres, gràcies.
19: Gràcies també al Jorge Agüero. El Manresa, com el Girona i el Lleida, començaran la setmana vinent el que és la temporada oficial estatal a la Lliga ACB. Abans, el Barça i el Joventut, pel que fa als equips catalans, disputaran aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya al Palau Olímpic de Badalona. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: El debate sobre la gestión migratoria, el papel de Marruecos en una posible guerra híbrida y Ceuta. Todo esto se discute ya hasta el jueves en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. 2:00 p.m, 1:00 p.m.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: A debate, resolución sobre Ceuta tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Las familias socialdemócratas y populares alejadas en sus posiciones y un elemento incómodo, como ya ocurrió en el Congreso Español, Marruecos y su posible responsabilidad sobre el asalto a la frontera. Rosa Perarnau, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. El PP lleva días tratando de trasladar la crisis a ese escenario y desde hace una hora está en marcha en el Pleno del Parlamento Europeo ese debate sobre la entrada masiva de julio, sobre los llamados ataques híbridos que usan a los migrantes para desestabilizar y la necesidad de reforzar las fronteras.
0: Debate que culminará el jueves con esa votación de una resolución impulsada por los populares europeos que daría ese toque de atención a Marruecos. A ver cómo va esa discusión. Corresponsal comunitario David Bidueiro, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sánchez, cómplice y culpable de lo sucedido en Ceuta, una guerra híbrida de manual de Marruecos, las palabras gruesas del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat.
4: Sánchez lo sabía y se fue de vacaciones 25 días, una irresponsabilidad que le convierte en cómplice y culpable.
3: Los socialistas responden que el PP solo usa Ceuta para atacar al presidente. La solidaridad europea no puede depender de quién gobierne en cada país, responde Irache García con este otro aviso al PP y Vox.
4: Pedir expulsiones que incumplan la ley del menor, la ley de extranjería y la legislación europea e internacional es violar el Estado de Derecho.
3: Vox contundente. Jorge Buxadé quiere que Europa vaya mucho más lejos en su respuesta a Marruecos.
5: Suspender el acuerdo de asociación con Marruecos y todos los acuerdos internacionales con Marruecos, salvo, obviamente, los de retorno y expulsión de los marroquíes.
3: Y Estrella Galán, Sumar apuesta por más vías legales para los inmigrantes, critica que Europa pague a sus países vecinos para que sean un muro de contención.
6: Que cuando Europa externaliza sus fronteras, alquila su soberanía y nos hace más vulnerables.
3: Continúa el debate aquí en Estrasburgo. En paralelo, los grupos negocian un texto con un tono menos encendido que el de este debate. Populares y socialdemócratas apuestan por un acuerdo de mínimos, recordemos, un texto no vinculante.
0: Gracias, David Bidueiro. Propuestas lanzadas también desde aquí. Alberto Núñez Feijóo confirma que prepara un cambio en la ley para retirar la nacionalidad a los migrantes que cometan delitos graves.
7: A la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal. Es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada.
0: Desde el Consejo de Ministros, la portavoz Elma Saiz acaba de responderle a Feijóo diciéndole que los delitos no se pueden catalogar según su gravedad por la nacionalidad de quienes los cometen. Las palabras de Feijóo se producen en medio de esa polémica por la ley de nietos y la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por esta vía. El ministro Ángel Víctor Torres hacía esta reflexión hace unos segundos.
8: Estos son españoles, acorde a una ley. Y por tanto, quien dice que se adultera el censo porque estas personas pueden votar, también habría que ver si no se adultera el censo, si pudiendo tener ese derecho no votan.
0: Y otra voz, el rey Felipe VI, primera vez que habla de Ceuta, de la crisis migratoria, comparecencia pública, lo ha hecho en la Escuela Nacional de Protección Civil.
9: Ceuta, una vez más, ejemplo de civismo, ha sido el primer territorio de España en alcanzar el 100% de formación en emergencias en sus colegios.
0: Este martes se escribe también con nombre propio Le Français Auger, que lleva más de 2 años esperando que se le aplique la eutanasia. Hoy, Rosa, hemos sabido que ha intentado suicidarse.
2: Sí, ya está ingresado en un hospital de Barcelona. La Generalitat le concedió la muerte digna en agosto de 2024, pero un recurso de su padre paralizó el proceso en los tribunales. Radio Nacional en Barcelona, Sergi Bassolas, buenas tardes.
10: Buenas tardes, sí, una desesperación que Francesc ya expresaba hace meses en una entrevista a nuestros compañeros del programa En Portada de Televisión Española.
11: El tiempo no es justicia, es condena.
10: Una desesperación tras una agónica espera que ya supera los 2 años le llevaron este domingo de madrugada a intentar quitarse la vida. Estaba solo en su casa y, tal y como confirman fuentes policiales consultadas por Radio Nacional, dejó una nota manuscrita en la que arremetía duramente contra la justicia. La misma que tras 768 días seguía privándole de acceder a la muerte digna. El motivo, el recurso presentado por su padre contra la autorización firmada por la Comisión de Garantía y Evaluación de la Generalitat en 2024. Y pese a que finalmente la familia desistió este verano de su oposición a la eutanasia, los tribunales continúan sin reactivar el proceso. Y todo ello aunque hace 4 meses el Tribunal Supremo propuso un cambio de doctrina para agilizar estos recursos y evitar que se eternicen.
0: Cristina Vallés, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, en directo a partir de las 2:30. Y también sobrecogedor el testimonio de Laura, hermana de Claudia Tacoronte, estudiante española, 21 años, asesinada en México, donde estaba de intercambio universitario.
12: Pues ella quería vivir la vida, quería conocer sitios nuevos. De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a 3 mujeres en la misma universidad.
2: Claudia es la cuarta estudiante de la Universidad de Morelos asesinada este año. Las autoridades no han detenido a ninguno de los agresores. Aquí, este mediodía, se ha guardado un minuto de silencio en todas las universidades andaluzas. Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla, llamaba a reforzar los protocolos.
13: Siempre que pasa una cosa de estas, hay que aprovechar para intentar mejorar. Y si se puede dar más información, reforzar los protocolos.
0: Y el bolsillo cruje ante la subida del IPC. Estadística confirma, Rosa, que los precios se dispararon en agosto.
2: Sí, la inflación ha subido hasta el 4,3% y está en su nivel más alto de los últimos 3 años y medio. Los responsables, los combustibles que se han desbocado en los últimos meses. Cristina Ganuza, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El gasóleo es un 30% más caro que hace un año y el precio de la gasolina sube casi un 17%. En agosto, en el mes en el que empezaron a retirarse progresivamente los descuentos, carburantes y combustibles disparan la inflación hasta el 4,3%, su nivel más alto desde comienzos de 2023.
15: A ver, peor y que las ayudas que dan no me parecen suficientes.
16: Tal y como está el tema, vamos a tener que ir en bicicleta.
17: Es que ya me tengo que asustar de todo, de luz, de agua y de todo.
14: Los efectos de las tensiones geopolíticas y el cierre de Hormuz todavía se concentran en el mercado energético. De momento no hay un gran contagio a la cesta de la compra. La inflación de los alimentos sube, pero muy ligeramente, hasta el 2,3%, aunque es cierto que todavía hay algunos productos que se desmarcan y se encarecen con fuerza, como las bayas, los huevos, las legumbres y el pescado. Otra buena señal es que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, baja una décima hasta el 2,9%.
0: Y los mercados siguen sacudidos por el debate en torno a la regulación de la IA, la tensión en Oriente Próximo. Hoy moderan pérdidas el IBEX, Bolsa de Madrid. David Martínez, buenas tardes. Casi plano hasta ahora, ¿no?
18: Buenas tardes, sí. De hecho, es de los pocos en verde ahora mismo entre los principales índices europeos. Suma un escaso 0,1%, por momentos en rojo, por momentos en verde, que le lleva ahora mismo a las puertas de los 19.600 puntos. Impulsa Acciona Energía con una fuerte subida del 4,5%. La atención sigue, como dices, en el petróleo. El Brent se mantiene por encima de los 106 dólares por barril. También en los bonos, el interés del estadounidense a 10 años ha superado niveles que no se alcanzaban desde el año 2007.
0: Y hoy también estamos pendientes del tiempo porque las puertas del otoño, los termómetros disparados, calor inusual para esta época del año. Por ejemplo, fíjense, en la isla de Fuerteventura y en varios municipios de Gran Canaria se han suspendido por calor hasta las clases. Y a partir de 12:30 les adelantamos que vamos a hablar de algo que trae de cabeza a muchas familias, cambiar de coche. Hoy hemos conocido un informe que pone de relieve que el 56% de los coches que cambiaron de propietario presentaban al menos un factor de riesgo. Otro dato llamativo, estos coches que han cambiado de manos han tenido 4 propietarios de media. Informe de Carfax, cuyo responsable de desarrollo de negocio, Francisco Rudilla, pide tener cabeza, pensarlo muy bien, ver todos los factores antes de comprar un coche nuevo.
19: Enfrentarse al proceso de compra de un coche de una manera muy racional. Ser consciente de las necesidades de movilidad que yo tengo. Si básicamente me voy a mover por ciudad, probablemente no tiene sentido comprarme un SUV de 5 metros.
0: Luego damos otros consejos. Y en los deportes, España como sede de distintas finales, veremos si del Mundial que organizamos. De momento, la Champions se juega en el Metropolitano y en 2029, Alex Pita, buenas tardes, en el Camp Nou.
20: Esa es la gran noticia de la mañana. La UEFA ha confirmado que el Camp Nou acogerá la final de la Champions del año 2029, 30 años después de aquella histórica remontada del United ante el Bayern de Múnich. Como olvidarla, será la tercera final que se juega en el campo del FC Barcelona. Como decías, este año se disputará en el Metropolitano y el año que viene en Múnich. Más de fútbol, luego lo ampliamos, pero Luis de la Fuente seguirá al frente de España en ese Mundial 2030, según puede confirmar Radio Nacional. Liderará a la selección buscando revalidar el título. Y en el Valencia continuamos pendiente del casting de entrenadores. Javier Aguirre, ex seleccionador de México, es el gran favorito para tomar el mando del Valencia, que juega hoy en Vitoria, un partido clave en la lucha por salir del último puesto de descenso.
0: Es verdad que tenemos liga, me quedo con ese titular, el de Luis de la Fuente, al frente de España hasta 2030. Casi casi no teníamos duda, pero Radio Nacional ya lo confirma. Seguirá el seleccionador campeón del mundo al frente de nuestra selección.
20: Hará Eurocopa y Mundial.
0: Pues la información cercana, ahora en mediodía y siempre en rtv.es.
1: Adisió migdia. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
21: Molt bona tarda. Si tot va segons el previst, totes les escoles i els instituts de Catalunya estaran climatitzats abans del 2031. Això és almenys el que ha aprovat avui el govern de Salvador Illa. De moment, pel curs 2027-2028, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per refrigerar 100 centres considerats prioritaris i acabar amb les anomenades aules que cremen. I és que, segons la plataforma que porta aquest nom, aules que cremen, el curs passat es van superar els 35 graus en molts centres. Són declaracions al matí de Ràdio 4.
22: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
21: Sobre la taula també el compromís del govern d'invertir en educació el 6% del PIB, que és de fet el que estableix la llei educativa aprovada pel propi Parlament l'any 2009, és a dir, fa 17 anys. Junts es pregunta d'on es trauran els diners per complir amb aquest 6% i el seu secretari general, Jordi Turull, ha advertit al Cafè Idees de Ràdio 4 que ella no pot liderar un hipotètic pacte d'estat en educació.
23: Si s'ha d'arribar a acords, que els volem arribar, a grans acords, amb totes les parts implicades, el que no poden és liderar o gestionar això qui justament ha estat el protagonista d'aquest fracàs rere de fracàs en matèria educativa.
21: En aquest informatiu també parlarem del francès Auger, l'home de 56 anys que té l'eutanàsia aprovada, però que aquest cap de setmana ha intentat suïcidar-se després de més de 2 anys esperant una data perquè se li apliqui una mort digna. Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i el Javi Martínez al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Finaraque.
24: Doncs en aquests moments comencem situant a la C32, a l'altura de Cornellà del Llobregat. Hi ha hagut un accident que talla 2 carrils de la calçada en sentit sud, en sentit Viladecans, i provoca retencions des de la Ronda de Dalt a la zona de l'Hospitalet de Llobregat. Un altre punt conflictiu és l'autopista P7, a l'altura de Mollet del Vallès. Hi ha un camió avariat que talla el carril esquerre de la calçada en sentit Girona i provoca retencions des de Santa Perpètua de Mogoda. També aturades en aquests moments a l'autovia 2 entre el Bruc i Castellolí en sentit Lleida per unes obres, i acabarem situats també a l'autopista P7, on hi ha retencions a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és tot.
21: Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia i fins a la mitja nit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent. Això serà demà. Avui com està el cel? Aimet, Jordi Oriós.
25: Avui continua l'estabilitat a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes sense grans canvis continuen eixos valors significativament elevats a la depressió central de Lleida i de Tarragona i a les valls al sud del Pirineu de Lleida. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
21: El govern català aprova un acord amb 2.500 milions d'euros per climatitzar tots els centres educatius públics en els pròxims 5 anys, un anunci que arriba després d'un curs escolar on es van superar els 35 graus a moltes escoles i també instituts. Laura Hurtado.
26: Pel curs 2027-2028, la Generalitat destinarà 100 milions d'euros per climatitzar 100 centres considerats prioritaris. La resta de reformes, amb un cost de 2.400 milions, es faran a partir del 2027, tot i que encara no s'ha concretat com es finançaran. El govern preveu incloure la col·laboració público-privada i també els ajuntaments, que podran avançar la inversió de manera reemborsable. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
27: Per assegurar el confort tèrmic dels alumnes, per garantir també la qualitat de l'aire interior. S'ha parlat molt de la temperatura, però també la manca de regeneració d'aire també és una qüestió que es vol millorar, i per millorar també l'eficiència energètica dels equipaments.
26: A l'hora de climatitzar es prioritzarà l'aerotèrmia, que permet refrigerar i també escalfar. Des de la plataforma Aules que cremen, Ari Aragoneses, en declaracions a Ràdio 4, es mostra escèptica perquè diu el govern ha incomplert els acords actuals.
22: A nosaltres ens han arribat casos de lipotímies, de cops de calor, de mals de cap, de nens que han tingut que marxar d'urgències.
26: El govern també ha promès climatitzar una cinquantena de residències, tot i que encara no s'ha aprovat.
21: L'endemà de l'anunci del president Salvador Illa d'impulsar un debat de país per resoldre la crisi educativa, el govern es compromet a arribar al 6% del PIB en educació de manera progressiva. L'executiu situa l'aprovació de la reforma del model de finançament com el camí per poder assolir aquesta xifra. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Lorena Ens, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. L'anunci està clar. El govern vol assolir el 6% del PIB en educació, com indica la llei del 2009, però el camí per fer-ho possible no està del tot definit. El govern situa els pressupostos aprovats i el nou model de finançament com la recepta, la clau per poder assolir aquesta xifra. L'executiu ho admet, el camí serà llarg, amb una incorporació de recursos progressiva. Sílvia Paneque, portaveu.
27: No hi ha hagut l'impuls polític perquè això s'arribi a allò que es va acordar l'any 2009. Ara hi ha aquest impuls polític i d'anar-ho activant progressivament i efectivament, i no dic que això s'hagi de fer en aquests 10 anys, el que dic és que el projecte del president Illa i l'horitzó que ha marcat del seu projecte és d'aquesta propera dècada. Per tant, incorporació progressiva d'aquests recursos.
3: El cert, però, és que d'aprovar-se el model, 4.700 milions més per Catalunya, l'executiu encara no assoliria el 6%. No obstant això, el govern demana confiança i posa en valor l'ambició per tractar de resoldre la crisi educativa. L'estratègia passa també per abordar-la amb els grups polítics. L'executiu assegura que convocarà a totes les formacions, però que no ho prioritzaran els partits d'extrema dreta. La convocatòria, però, encara no té data.
21: Gràcies, Lorena. El debat sobre l'educació ha protagonitzat les declaracions de tots els grups parlamentaris avui al Parlament. L'oposició carrega contra Illa, que han dit Elena García.
4: Sí, l'oposició en bloc veu Illa fora de la realitat. Els socis tillen de cofoista el full de ruta del president i tots els partits qüestionen d'on traurà els 7.000 milions d'euros per invertir el 6% del PIB en educació. Els de Junqueras reclamen a Illa que el consens vagi de baix a dalt. Els comuns que serveixi, Capella i Albià...
5: No des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre, sinó que ha d'interpel·lar el conjunt del país.
6: Sí o sí, ha de ser la reducció de ràtios.
4: Junts assistirà a la cimera d'Illa per un gran acord per l'educació, però critica que una conselleria fracassada el pugui liderar. El PP català condiciona ser-hi a que Illa acati les sentències del 25% de castellà a l'escola. Vergés i Roldán.
7: Ens fa estrany i creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ha sigut la protagonista en el fracàs de l'educació.
8: Per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques.
4: La CUP també deixa en l'aire sumar-se al consens pel Llicer.
9: Però és encara més imprescindible que el president Illa segui ara i aquí amb el conjunt de la comunitat educativa per resoldre la situació que en gran part ha creat la mala gestió del seu govern.
4: Vox ja no s'hi veu a la cimera del president pels models, diu, antagònics en educació, no ha estat a cap. Amatents tots els partits a les explicacions del president. Dimecres vinent al Parlament sobre el fiasco de les proves PISA.
21: Al Cafè Idees de Ràdio 4, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha considerat que a Illa li manca autocrítica i, malgrat obre la porta a participar del debat educatiu, segueix desconfiant dels socialistes tant a Catalunya com a Madrid, Anna Pujol.
11: Els juntaires no es fien de Pedro Sánchez, però es mostren disposats a donar el seu suport als pressupostos estatals si es compleixen els compromisos anteriors. Jordi Turull, a aquesta emissora.
28: Escolti, nosaltres tot el que vagin complint del que hi havia pendent anirem votant a favor, però arribar a nous acords a base de noves promeses, allò, no, perquè ja no hi ha prou pastanaga, ja anem escaldats.
11: Insta el president espanyol a fer una passa al costat per començar, diu, les negociacions des de zero. D'altra banda, Turull descarta que Catalunya rebi menors estrangers des de Ceuta perquè assegura ja acull desproporcionadament, mentre altres territoris miren a un altre costat.
28: El que no podem fer és com si fos un pàrquing. Això no és un pàrquing. I el problema és que sempre a Catalunya, val? I per tant no és un tema d'insolidaritat. És dir, no, és que nosaltres la solidaritat primer la volem decidir nosaltres, des de Catalunya, no que ens l'imposin, perquè llavors no és solidaritat.
11: Per això insisteix en el traspàs de les competències migratòries a Catalunya.
21: L'inici del curs l'afrontem amb menys diners a la butxaca, segur que ja ho han notat. Els preus es disparen a l'agost i situen la inflació en el 4% a Catalunya, màxims que no veiem Climent Sabater des de febrer de 2023.
29: I la culpa de l'escalada dels preus la té sobretot l'encariment dels carburants, per sobre del 20% el dièsel i del 16% la benzina. Un grup, el del transport, que dispara l'IPC 5 dècimes en un sol mes fins al 4%, la taxa més alta en 3 anys i mig. I amb el preu del petroli per sobre dels $100, el setembre serà pitjor encara, alerta el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers EFTA, l'economista Josep Soler.
30: Tenim ja un mes de setembre pràcticament condemnat, no? Seria
2: molt difícil que tinguéssim bones notícies el mes de setembre.
29: Davant l'escalada de preus, els sindicats demanen pujar salaris per evitar la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. Òscar Riu, de l'UGT.
10: És el moment de fer front aquesta situació, és el moment d'augmentar salaris.
29: La bona notícia és que la tendència no es trasllada per ara als aliments i l'IPC de la cistella de la compra queda en el 2,3, malgrat que alguns productes, com els ous o el boví, s'encareixen per sobre del 10%. Al conjunt d'Espanya, la inflació és 3 dècimes més alta que Catalunya, del 4,3%.
1: Edició migdia.
21: Ens fem ressò ara d'un cas de lentitud de la justícia, un cas que ha portat en Francesc Auger a intentar suïcidar-se després de 768 dies amb l'eutanàsia paralitzada pels tribunals. Sergi Bassoles.
12: Sí, una desesperació que en Francesc ja expressava als nostres companys d'Emportada de Televisió Espanyola ara fa uns mesos.
13: El tiempo no es justicia, es condena.
12: Una desesperació arran d'una agònica espera que ja supera els 2 anys i que l'han portat a intentar treure's la vida. Ho va fer la matinada de dissabte estant sol a casa seva i, tal i com confirmen fonts policials consultades per aquests micròfons, deixant una nota manuscrita en la que carregava contra la justícia, la mateixa que després de 768 dies continua privant-lo d'accedir a una mort digna. El motiu, recordem, el recurs presentat pel seu pare contra la autorització firmada per la Comissió de Garanties i Avaluació de la Generalitat el 2024. I malgrat que finalment la família va desistir aquest estiu de la seva oposició a l'eutanàsia, els tribunals continuen hores d'ara sense reactivar el procés. Un cas, el d'en Francesc Auger, que va portar el Tribunal Suprem a aprovar al maig que persones amb vinculació estreta puguin recórrer contra l'eutanàsia d'un sol·licitant, encara que l'alt tribunal, això sí, va proposar un canvi legal per tal d'agilitzar aquest recursos i evitar que s'eternitzin, quelcom que no ha succeït en el cas d'en Francesc. Als seus 56 anys i amb greus seqüeles, fruit de 4 ictus i 2 infarts, es troba ara hospitalitzat sense que, de moment, s'hagin reactivat els tràmits judicials de l'eutanàsia.
21: Gràcies, Sergi. Més coses. L'Ajuntament de Barcelona ha fet lectura avui en comissió d'una proposició aprovada pel grup de govern Esquerra, Comuns i Junts, en què demana el defensor del poble investigar les dues agressions de 2 nois per portar una estelada a ells i al Corcón, a 2 partits de futbol, el 23 d'agost i el 6 de setembre per part de la Policia Nacional, i demana a les autoritats espanyoles protegir la llibertat d'expressió als recintes esportius. N'ha fet lectura del text la regidora d'Esquerra, Rosa Surinyac.
14: A iniciar una investigació monogràfica sobre les actuacions discriminatòries de les forces i cossos de seguretat.
21: La declaració institucional condemna també l'actuació dels agents de la Policia Nacional, que van actuar en aquests 2 casos agredint aficionats del Barça i de l'Europa per considerar que es van coartar la llibertat d'expressió de drets fonamentals i les llibertats polítiques i socials. I anem ara fins a Lleida perquè la nova ordenança municipal preveu sancions entre 400 i 750 euros per portar la cara tapada en l'espai públic. Això inclou l'ús del vel integral, el burca o el NICAP. La normativa es debatrà el proper ple de setembre. L'equip de govern necessita, Joana Cendra, els vots de Junts per tirar-la endavant.
15: La prohibició del vel integral no és per seguretat, sinó per dignitat de les dones. Ho ha volgut deixar clar la tinent d'alcalde, Carme Valls.
16: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions,

0: opció. El govern no té garantit encara prou suports, confia que d'aquí a divendres vinent, quan se celebri el ple, Junts li doni llum verda i ho pugui tirar endavant.
1: A les portes de la tardor astronòmica, el Meteocat fa balanç de l'any pluviomètric, és a dir, quan ha plogut a Catalunya, i les últimes dades deixen un any especialment plujós a les Terres de l'Ebre i amb més dèficit de precipitacions al Pirineu Occidental. Més detalls, Mireia Moreno.
2: Quan parlem d'any pluviomètric, ens referim al període entre l'inici de la tardor d'un any i el final de l'estiu del següent. No és un any natural, perquè coincideix amb el moment en què la humitat del sol comença a recuperar-se. I segons el darrer any pluviomètric del que tenim dades, és a dir, entre 2025 i 2026, ha estat un any plujós, una mica menys que l'anterior, i amb precipitacions irregulars arreu de Catalunya, un fet que és habitual a casa nostra. Anna Rius és cap de Serveis Climàtics del Meteocat.
3: Que a les comarques del sud, sobretot al Montsià, podem dir que ha estat extremament plujós, perquè hi ha estacions com Amposta o Santa Bàrbara o Mas de Barberans, on la precipitació dobla el valor de la mitjana. Suposa un 200% del valor de la mitjana.
2: I tot plegat a l'espera de veure com impacten els temporals derivats del canvi climàtic sobre aquestes dades. Lluny queda ja l'episodi de sequera de fa 3 anys, però assegura que la tendència és cíclica i tornarà a haver-hi manca d'aigua en un futur, si bé és impossible preveure quan passarà. Per això, recorda, la clau està en mantenir una bona gestió dels recursos hídrics.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre d'una escola de Badalona per presumpte assetjament sexual a menor. Segons ha confirmat la policia catalana, Ràdio 4, els agents Toni Conde han obert una investigació per esclarir els fets.
4: El Col·legi Badalonès on treballava ha emès un comunicat on assegura que no tenia coneixement previ dels fets i que mentre duri la investigació ha estat apartat de la docència. El centre ha demanat respecte a la presumpció d'innocència i han manifestat confiança en la justícia. També el Club Joventut de Badalona de Bàsquet, on el mestre també feia d'entrenador, ha decidit suspendre el de les seves funcions de forma cautelar davant les informacions que han sorgit d'acord amb un protocol intern per evitar aquesta mena de situacions al club. El cas hauria sortit a la llum després que dues estudiants adolescents l'hagin denunciat per assetjament sexual a través de les xarxes socials. L'home està pendent de passar a disposició judicial.
1: I avui comencen els 10 dies de les festes de Santa Tecla a Tarragona, a Pilar Ribas.
5: A les 7 de la tarda, a la plaça de la Font, hi haurà la crida que marca l'inici oficial. Sandra Ramos, regidora de Cultura.
6: 513 actes entre el 15 i el 24 de setembre, on podreu trobar oferta per tots els gustos, evidentment, amb totes les entitats del seguici, amb tota la nostra cultura popular i tradicional, però també tindrem concerts.
5: Aquest any, el màxim reconeixement festiu de la ciutat recau en el col·lectiu gitano, portador dels gegants moros i dels negritos, en homenatge a les generacions de famílies tarragonines que al llarg dels anys han mantingut viva aquesta tradició. Miquel Ximenis, cap de colla dels gegants.
7: Il·lusió, ganes, sentiment, i, bueno, i deixar clar que els perpetuadors som nosaltres, perquè aquest homenatge són per la gent que ja no hi són amb nosaltres, perquè gràcies a ells nosaltres avui un dia podem ser gegantes.
5: Durant la cerimònia d'aquesta tarda també retrà homenatge a les persones i entitats que han dedicat més de 25 anys a la cultura popular i tradicional de Tarragona. També seran distingits castellers dels Xiquets de Tarragona, de la colla jove Xiquets de Tarragona i de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
1: I neix una nova diada cultural al calendari, serà el 22 de novembre amb el lema Porta'm al teatre i està dedicat al teatre familiar, una iniciativa impulsada per Adetca en el marc del Pla d'Impuls del Teatre Catalunya de la Generalitat i que s'ha presentat fa pocs minuts a la Conselleria de Cultura, Agnès Batlle.
8: Estimula la imaginació i la creativitat, afavoreix el desenvolupament del llenguatge, millora l'empatia, et fa conèixer conflictes i punts de vista diferents als propis, ajuda a identificar i expressar emocions i desenvolupa la capacitat d'atenció que en aquests temps accelerats d'immediatesa constant prou falta fa en infants i joves, a més d'afavorir el pensament crític i generar debat i diàleg. El teatre familiar ha estat durant anys relegat i considerat com un art menor. Ara pren força, reivindicant el seu valor com a creació artística amb entitat pròpia que no només entreté, sinó que explica el món des d'una altra perspectiva. Prenent de referència el 20 de novembre, Dia Universal dels Drets dels Infants, el Dia del Teatre Familiar se celebrarà cada any el diumenge més proper a aquesta data. Enguany serà el 22 de novembre. Ja hi ha adherits 44 teatres de 31 municipis de tot el territori català i s'espera que en siguin molts més. A banda de les programacions de cada espai escènic, la jornada inclourà accions participatives per recollir opinions i valoracions, fotocol, catifa vermella, lectura d'un manifest reivindicatiu abans de les funcions i tallers vinculats a la programació. Òscar Rodríguez, és el portaveu de la Comissió Familiar de DEPCA.
9: El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
8: Si veieu cartells pel carrer d'una tortuga en què la closca és un barret bombí vermell de clown, és la imatge de la campanya. Així doncs, el cap butaca avui de ja té el seu homòleg familiar en Porta'm el teu.

teatre que se celebrarà a tot Catalunya el proper 22 de novembre amb descomptes i activitats especials per a una jornada que pretén reivindicar el teatre com un dret essencial pels infants. I avui acabem amb Maria Coma. El mateix sol us banyava la cara. El mateix sol us... Així sona el seu nou tema, Impresa Douglas Revalia, on canta acompanyada per una trentena de veus femenines. Una cançó que la compositora, pianista i cantant de Barcelona dedica a les seves àvies, la Conxa i la Carmina, i que és el primer avançament del seu nou disc que sortirà l'any que ve. I acabem a un punt d'última hora. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha desestimat la petició de la defensa de Carles Puigdemont d'aplicar la llei d'amnistia com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així que s'haurà d'esperar a la decisió del Tribunal Constitucional prevista pels propers dies. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.